tant que ets imun, que s'està caint cusca. I amunt fa el batxan, un batxan d'eix pasca càteix. Xocaran, mai estan. Ah, té mon buchtin kirtilan. Ja, oh, París. Oh, París. Ja, mon. Ah, oh, París. Toppem kulan mut. Jouna ante. Jalas. Jorkala. Teaustajia.